0: 11. Bien jugado.
1: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
2: Este anuncio dura 20 segundos. Durante los próximos 18 vamos a intentar convencerte de que vengas a descubrir las ofertas increíbles de los Jeep Freedom Days. Y solo necesitamos una frase. No empiezas a pagar cuotas hasta 2027. Y ya. Solo hasta el 31 de octubre, financiando con Stellantis Finance. Entra en jeep.es.
3: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
5: Y puede ser todo eso siendo profesional.
4: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
7: En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
8: La Gosa Sorda ha sigut durant més de dues dècades un dels noms imprescindibles de la música en valencià. Nascut a la localitat alacantina de Pego, a la fi dels anys 90, el grup va aconseguir construir una identitat sonora pròpia a partir d'una mescla explosiva de ska, rock, punk i reggae, sense renunciar a elements tradicionals com la dolçaina. Des dels seus inicis, la banda va destacar no sols per la seva energia sobre l'escenari, sinó també pel contingut de les seues lletres. En un marcat caràcter reivindicatiu, les seues cançons aborden qüestions socials, polítiques i culturals. Aquesta combinació de festa i consciència va convertir els seus concerts en autèntics espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, la Gosa Sorda va publicar diversos treballs que avui són referència dins de l'escena alternativa. Discos com Garrotades, Saó o La Polseguera van consolidar la seva popularitat més enllà de la comunitat valenciana. Cada llançament reafirmava el seu compromís en una música festiva però carregada de missatge. Al 2016, després d'anys d'intensa activitat, la banda va anunciar el seu comiat, tancant una etapa en una gira final que va reunir milers de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se mitjent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, la Gosa Sorda torna a l'actualitat amb l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís.

0: Radio.
1: ¿Ja t'has llegit les notícies?
2: Sí.
1: I ja està?
2: Què vols dir?
1: Que darrere de cada notícia hi ha una història, una persona, una idea, un lloc.
2: I tot això on ho compten?
1: En Comunitat Valenciana en la Onda.
3: De dilluns a divendres a les 2:30 amb Begoña Perpinyà.
4: Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
5: Claro, visto así.
4: Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: siempre me Radio Estadio, el deporte es nuestra esencia.
1: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
2: Reviu l'època romana en el seu màxim esplendor. El dissabte 10 d'octubre, viatge 2.000 anys enrere amb la sisena Fira l'Ènova Romana Terra Juniana. Mercat iberoromà, recreacions històriques, lluites de gladiadors, rituals, teatre, música, gastronomia, artesania i productes locals, visites guiades, tren turístic i molt més. Dissabte 10 d'octubre, vine a Terra Juniana, a la Fira l'Ènova Romana, Ajuntament de l'Ènova.
3: Los amantes de la conducción tienen un nuevo punto de encuentro. Cupra Miferauto Alcira abre sus puertas. Un espacio donde descubrir toda la gama Cupra y vivir una experiencia única. El impulso de una nueva generación ha llegado a Alcira. Cupra Miferauto, calle Joanot Martorell 27, Alcira. Únete a la tribu. Únete